0: aquesta caravana de la bondat, que és bé un projecte de Sor Lucía Caram, aquí també veiem, des de la fundació del convent de Santa Clara. Aquestes ambulàncies que veieu aniran directament a Ucraïna.
1: Són 33 vehicles, 21 ambulàncies, 12 amb ajuda humanitària que el convent de Santa Clara de Manresa, al capdavant Sor Lucía Caram, vol enviar cap a Ucraïna.
0: I de fet també podem veure, doncs, el nostre arquebisbe, l'arquebisbe Joan Josep Omella, cardenal de Barcelona, també al costat de Sor Lucía i el papa Lleó XIV, saludant a tothom, que ara ens té molt acostumats, el papa Lleó, que vol saludar a tothom. És un papa que escolta, que ho fa amb la mirada. Justament ho estem mirant ara mateix.
1: Mentre veiem aquestes imatges, començarem aquest tercer bloc, de la creu. Mentre podeu seguir aquestes imatges aquí de l'exterior del papalló 14 que està venint aquestes...

0: Muchísimas gracias, queridos. Cristo ha resucitado.
1: Gracias, Siloé.
2: Moltes gràcies, Siloé.
1: Ara sí.
2: Ara sí. Rebem el Papa amb l'himne creat per la visita Coral Nomier, dirigida per Marta Torrent i la jove Orquestra Simfònica de Barcelona que dirigeix en Carlos Checa. Alça la

0: És un veí, m'ajuda a alçar la mirada. M'ajuda perquè és com si fos el nostre àngel de la guarda.
1: El que m'ajuda a alçar la mirada és saber que no estic sol. Tinc a Jesús, la meva família.
2: Since that moment, I started to experience what good fellowship feels like.
3: Jo sé que en el meu dia a dia, sense el Senyor, no sóc capaç de res.
4: En 93 anys que tinc de vida, no ha passat una jornada que no hagi aixecat la mirada al cel.
5: Jo alço la mirada cada cop que passejo per la...
6: We're hearing series of witnesses just watching some short videos of people explaining what it is that helps them lift their gaze up to the sky.
7: Gràcies per tota la seva grandesa i tot el regal que ens va quedar.

Senyor, fins a tu arriba el crit dels qui pateixen el dolor i la pobresa. Obre els ulls dels teus fills i fes-nos atents a les necessitats dels germans, perquè com a bons samaritans sapiguem compartir el que som i tenim per guarir les seves ferides. Preguem al Senyor.

que en la senyal de la creu ens manifestes la teva misericòrdia. Fes que la humanitat pugui trobar en el Crist crucificat i ressuscitat l'esperança de la salvació, perquè així puguem contemplar en les seves ferides glorioses la llum del teu amor. Preguem al Senyor.